0: de les Corts Valencianes per Compromís. I la tertúlia serà presentada per Alfredo Cortell, de Jubilats i Pensionistes de la Safor. T'esperem el dimecres 7 d'octubre, a les 7 de la vesprada, al Foment d'Agricultura, Indústria i Comerç de Gandia. L'assistència és lliure, fins a completar l'aforament. Una activitat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gandia, Jubilats i Pensionistes de la Safor. Participa, informa't i dona la teua opinió.
1: Este otoño ahorra como nunca con Rapimueble. Cheslón 299 euros. Dormitorio juvenil 339. Colchón más canapé doble 339 euros. Más ahorro, más ofertas y más barato. Rapimueble, el líder en mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
2: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum, Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
3: Comunitat Valenciana en la Onda en directo desde el Palau de la Generalitat con motivo del 9 de octubre. El lunes 5 de octubre, programa especial Comunitat Valenciana en la Onda desde el Palau de la Generalitat. Onda Cero te ofrece este especial dedicado a las actividades programadas con motivo del 9 de octubre, las peculiaridades de la fiesta y las tradiciones más arraigadas. El lunes 5 de octubre a partir de las 2:30, Comunitat Valenciana en la Onda, especial 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Colabora Generalitat Valenciana.
4: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandía.com.

0: Enseguida comienza la programación local y regional en cada una de las emisoras de Onda Cero, también las emisoras de Onda Cero en Castilla-La Mancha, faltaría más, y en la provincia de Ciudad Real. Solo les digo que mañana a las 6 en punto 5 en Canarias comienza este programa de nuevo a las 6 en punto con el ingeniero Montes, que levanta la persiana, y con Rafa Latorre y con el resto del equipo, y luego ya nos vamos incorporando los demás. Que tengan una feliz tarde y hasta mañana.
1: Bona vesprada. En el Centre de Coordinació d'Emergències de l'Eliana, administracions i efectius mantenen este matí reunions de coordinació davant l'episodi de pluges previst, recordem, a partir de les 2 amb avís taronja en el nord d'Alacant, interior nord i costa de Castelló i litoral de València, excepte en el nord d'Alacant. En la resta, a partir de les 6, eixe avís passarà a ser roig. També molts ajuntaments estan celebrant les seues respectives reunions del SECOPAL, el Centre de Coordinació Operativa Municipal. Ajuntaments com ara els de Castelló i València han decidit suspendre les classes esta vesprada a partir de les 2 i l'activitat lectiva per a demà divendres. Universitats com la de València les suspèn a partir de la 1 i la passa a modalitat en línia. La Confederació Hidrogràfica del Xúquer demana màxima precaució davant el perill de crescudes en rambles i llits. Adif està informant també els usuaris de la xarxa ferroviària que el servei pot veure's afectat a partir de les 2 en línies del litoral mediterrani. I la Guàrdia Civil ha detingut a 5 homes, 2 d'ells menors d'edat, per les agressions patides per joves d'origen magrebí senegalès ocorregudes fa uns dies en tavernes de la Valldigna, la Safor, i que estan sent investigades com a delictes d'odi. En el cas del jove magrebí, l'agressió es va gravar en vídeo i es va compartir en xarxes socials. I l'empresa aeroespacial PLD Space, amb seu a Elx, ha signat un acord amb l'Agència Espacial Francesa per a donar suport al desenvolupament continu de les capacitats europees de llançament en el Centre Especial de la Guaiana Francesa. En este context, les dos parts exploraran conjuntament la viabilitat d'albergar una segona plataforma de llançament.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero Gandia, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Onda Cero. Más de uno.

0: Más de uno.
1: Emprende després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
2: No ho saps? Galdía ya está de festa. Vine a gaudir de la Fira y Festes del 2 al 5 de octubre. Teatre, música, concerts, mercats, tradició, atraccions infantils, espectacles de carrer per a totes les edats i una àmplia oferta gastronòmica. Descarrega't el programa a firaifestesgaldia.org. T'ho vas a perdre. Gaudís de la Fira y Festes. Ajuntament de Galdía.
3: Siempre ofreciéndote lo mejor. Somos el restaurante Brisa del Mar y nos avala la experiencia de más de 50 años logrando darte el mejor producto del mercado.
4: Todos tus eventos, comidas y cenas serán todo un éxito en nuestro restaurante, en nuestros salones y, cómo no, en nuestro jardín. Brisa del Mar, tu restaurante salón de confianza, abre de miércoles a domingo para comidas y todas las noches, de viernes y sábados para que disfrutes de una buena y agradable cena.
3: Restaurante Brisa del Mar, Carrer del Mar 32, Piles. Teléfono de reservas 96-283-1525. Tu referente gastronómico.
0: Más de uno.

0: Seguimos aquí en Más de Uno Sabor Vallisigna en este jueves 1 de octubre y les hablamos de Semana Santa, de los encuentros Getsemaní, que acogerá Gandía del 8 al 12 de octubre. El Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de la Oración en el Huerto. El concejal delegado de Semana Santa, Miguel Ángel Picornell, presentaba hace unos días este 18º Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de la Oración en el Huerto, Getsemaní, que se va a celebrar, como digo, del 8 al 12 de octubre. Reunirá a representantes de diferentes puntos de España en una cita que coincide con la conmemoración del 175 aniversario de la Hermandad de la Oración de Jesús en el Huerto. En la presentación participaban el hermano mayor de la Hermandad, Paco Almiñana, el conciliario de la entidad y de la Inchinde Colegiata, Fernando Cremades, y también Feli Muñoz, que es la camarera de la imagen titular. Vamos a escucharlos a todos.
1: Día o ya vesprada, ver qué pasa de les 12:30 y gracias por venir a esta rueda de prensa que espera presentar el 18è Congrés Nacional de Germandats i Confraries de la Oració en l'Hort, també conegut com a Getsemaní per a retallar. Ens acompanyen avui, des de la dreta fins a l'esquerra, don Fernando Cremades, que és el conciliari de la Germandat, a banda de ser canonge de la seu col·legiata, Feli Muñoz, que enguany té un doble motiu de satisfacció, que és la cambrera de l'oració de l'Hort i, a banda, la mare de la padrina de la Setmana Santa de Gandia, i Paco Almiñana, que és el germà major de la confraria i el qual li donem la paraula per a que ens posi un poc en situació d'aquest 18è Congrés, que pel que sé, pel que hem parlat aquests dies en Salamanca, ja abans de començar és un èxit de participació.
2: Efectivament, és motiu d'orgull per a la germandat poder rebre a hores d'ara 254 persones ja apuntades. Esta mateixa han apuntat els últims d'Alboraia, Torrent i els d'Archidona, que parlarem quan confirmat també, lo qual és Gandia s'omplirà de gent de fora i que vendrà. Venen de Santa Cruz de la Palma, per exemple, venen 6 persones d'allà, estarem nosaltres, fruit de que l'any passat va vindre uno d'ells a la congrés que va fer, a l'encontre que va fer per a tota Espanya també la Setmana Santa de Gandia. Convidar-los a acompanyar-los no ja en el congrés, sinó en els últims actes de la celebració de 175 anys, que com diu Miguel Ángel no podíem acabar millor o celebrar millor este període que tindre la madrina de la Setmana Santa de Gandia fora de la nostra germandat, no? I la sort de tindre jo també com a cambrera a sa mare, una persona pues representativa de les dones de la germandat des de fa molts anys. I convidar-lo al programa, pues ja ens encarregarem d'anar publicant-ho i anar donant-ho, entre un xicotet folleto, el deixarem per al centre històric. Tindrem també una processó extraordinària el dia 10 per la vesprada per els carrers cèntrics de Gandia i també enviarem carteleria. El que volem és que ens acompanyin en aquells actes. I ja jo, don Fernando, si vol dir-nos alguna coseta.
3: Bé, jo com a conciliari de...

0: per estos 175 anys de la germandat de Nostre Senyor en l'oració en l'hort. I també donar gràcies no sols a Nostre Senyor, sinó a tants germans nostres, molts ja en el cel, molts ja des d'allà, que gràcies al seu esforç, gràcies al seu testimoni, pues realment ens han llegat esta germandat i que podem celebrar esta efemèride. I per tant anem a demanar al Nostre Senyor que tot aquest congrés ens ajudi a que renovem la germandat espiritualment i a que profunditzi la volta més i que també puga ser un encontre on fraguem més profundament encara la fraternitat i la germanor que tenim entre nosaltres. És molta il·lusió de veres volem viure este congrés extraordinari i també donar les gràcies, com no, a l'hermano major, que amb molta alegria i amb molta dedicació està preparant este congrés, al igual que a la camarera Feli, i que també serà un moment estupendos de conviure. I com no, hi acaba a Miguel Ángel com a regidor de Setmana Santa, que ens acollí sempre amb molta alegria, amb molta fraternitat, i ens sentim sempre al seu costat com si estiguem en casa, així en l'Ajuntament.
1: Feli.
2: Jo poquet tinc que dir, només desitjar que la gent vos acompanyi, que està treballant-se molt i amb molt de carinyo tot, i seran uns dies que tindrem molts actes, però molt bonicos, i esperem que tot aquest dia s'assome a veure-nos, perquè estarem dichosos de celebrar-ho tot.
1: Ara vaig a fer de periodista. ¿Millor la Semana Santa de Salamanca o la de Gandía?
2: La de Gandía, no de Gandía.
1: Sabía que la había salido. No, pero en serio.
2: Vam estar molt ben acompanyats, la veritat és que sí, una organització bé i tot, però com la de Gandía no n'hi ha.
3: Más de uno.
4: Este otoño ahorra como nunca con Rapimueble. Cheslong 299 euros. Dormitorio juvenil 339. Colchón más canapé doble 339 euros. Más ahorro, más ofertas y más barato. Rapimueble, el líder en mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
5: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum, Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
3: Más de uno.
6: Es la una mediodía en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid insiste en el riesgo para la seguridad que supone la acampada instalada en Sol y no descarta iniciar acciones legales contra los manifestantes que han dañado algunos de los monumentos de la plaza. La vicealcaldesa y concejal de seguridad, Inma Sainz, insiste en denunciar los cuchillos y adoquines detectados en la acampada.
8: Es que está prohibido que esos elementos estén en la... Un delito. ¿Alguien duda de que si hay algún tipo de enfrentamiento, algún tipo de reyerta, esos elementos no podrían ser utilizados o bien contra otras personas o bien contra los agentes de Policía Municipal o Nacional?
6: Los obispos creen que los decretos de vivienda aprobados por el gobierno son un parche que no van a solucionar el problema y han pedido un pacto de Estado para no politizar el asunto. Desde el sector inmobiliario creen que esos decretos van a generar inseguridad jurídica y que van a provocar un descenso de la oferta de viviendas en alquiler. María Matos es portavoz de Fotocasa.
9: Y de hecho, nuestros estudios muestran que el 34% de los propietarios con contratos prevé abandonar el alquiler residencial tradicional. Un 24% dice que va a vender la vivienda, un 8% que la va a pasar al alquiler de habitaciones y un 2% al alquiler vacacional.
6: Antonio Garamendi ha advertido del grave deterioro que están sufriendo las instituciones. Lo ha hecho durante su discurso tras ser reelegido presidente de la COE por tercer mandato consecutivo.
10: La mala noticia es que a nuestro alrededor esa situación de incertidumbre de la que hablaba no ha hecho más que agravarse en los últimos

0: 1:33 minuts, seguim MS-D1 Safor Valldigna. Ja ha acabat la reunió del CECOPAL i també la posterior roda de premsa. Per tant, ja tenim l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, per a que ens comente l'última hora que s'ha acordat al CECOPAL. Bona vesprada, alcalde.
1: Hola, molt bona vesprada.
0: Bueno, com està la situació a hores d'ara?
1: Bueno, sabeu que Gandia ja va activar ahir tots els mecanismes d'emergència. L'alerta taronja en este cas era una alerta reforçada perquè ve acompanyada d'un avís especial de fortes pluges i aquest avís ha persistit. Nosaltres sempre fiquem en primer lloc la prevenció de tots els nostres ciutadans i sobretot l'evitar desplaçaments si les hores van a ser adverses i així no apareix que van a ser. A més, convé tindre en compte la mobilitat que s'ha d'evitar en una jornada complicada i la incertesa d'aquests episodis meteorològics. No sabem quan va començar a ploure, però sí sabem que se poden produir en qualsevol moment pluges molt importants i, a més, persistents. Avui, a més, el nivell d'alerta ha passat de taronja a roig, ha enviat el SALER un missatge massiu a tots els nostres ciutadans, amb la qual cosa nosaltres, per a la jornada de demà, mantenim les mesures que ja havíem pres ahir, però, a més, hem decretat el tancament de tots els edificis municipals, la suspensió de totes les activitats municipals, almenys en rebre l'alerta roja, i demà de matí tornarem a convocar un CECOPAL per a veure si han baixat els nivells d'alerta i podem prendre mesures distintes.
0: Com veiem, l'última hora és eixa, perquè és això, és que a partir de les 6 és quan marca eixa alerta roja, ara a partir de les 2 és taronja, però a partir de les 6...
1: Bueno, en alerta roja en 112 ja estem des de fa unes hores.
0: Sí. I és això, l'alerta que és fins les 2 de la matinada i demà per al matí es tornaran a reunir, no, alcalde?
1: Sí, nosaltres demà de matí no celebrarem el dia de la porra, jo crec que el més prudent, sabent que a més demà...
0: Això és confirmat, no n'hi haurà tio de la porra, no? En teoria o...
1: Demà no, el que hem fet és primer garantir la seguretat dels nostres ciutadans i després perquè en funció de la previsió que tenim de com vagin evolucionant les alertes en els pròxims dies i les pròximes hores, reprogramar la gran part de la programació del dia de demà, especialment del matí, per a la jornada del dissabte. Demà no hi haurà tio de la porra, però que tinguin tots els ciutadans i ciutadanes de Gandia la garantia de que podran disfrutar, si les alertes ho permeten, de la nostra fira i del nostre tio de la porra, i les activitats del tio de la porra passarien al dissabte de matí en el mateix horari. A les 9 del matí donaríem l'eixida a les bandes del tio de la porra, i en el mateix horari on estava previst que anaren als centres educatius, entraran als patis dels col·legis, i vull agrair la col·laboració de tots els centres educatius, perquè aniran als patis dels centres educatius perquè els xiquets i xiquetes se'ls puguen acompanyar al tio de la porra en la seva jornada gran. I, a més, l'acte inaugural que estava previst per a les 8:30 de la vesprada del dia de demà passa al dissabte a la vesprada a la mateixa hora, a les 8:30.
0: Pues ja ho saben, aquesta és l'última hora que comenta l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que els actes demà no seran, demà divendres no, tingueu en compte, seran en principi, si tot transcorreix, pues, n'hi ha que anar seguint la previsió, el dissabte, de moment. Així és com és tota la cosa. Alcalde, alguna cosa més que vulgui ressaltar?
1: Que demà de matí, en funció de com vaig al nivell d'alertes, decidirem sobre el recinte firal, sobre la plaça del Mosset,
0: també
1: sobre els espectacles de carrer i sobre la casa de la Marquesa. Tots aquests espais queden condicionats la vesprada de demà a lo que puguem decidir demà a migdia. En cas de no poder-se celebrar demà, se reprogramarien per als pròxims dies de la fira i festes. Però anem a intentar, jo crec que en tota seguretat ho aconseguirem en totes les activitats, reprogramar absolutament tot. De manera que els ciutadans i ciutadanes, en el moment en què les alertes ho permeten, puguen disfrutar de la seva fira i festa.
0: Pues, alcalde, no li lleve més temps perquè saben que té ara una reunió perquè el matí ha sigut molt ajetreat i, bueno, aquesta és l'última hora, ho tornem a comentar. Els actes de començament de la fira i festes demà, haguera sigut el tio de la porra, no serà demà, en principi, serà el dissabte per al matí. Es faran les concentracions davant de l'Ajuntament, els patis d'escoles obriran per a que els escolars puguen entrar i l'acte central serà el dissabte, com has dit, no, alcalde?
1: Sí, el dissabte a les 8:30 acte inaugural i a les 9 del matí, com sempre, com tots els anys, encara que enguany excepcionalment un dissabte, serà l'eixida de les bandes del tio de la porra.
0: alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, esperem que al final el temps ens respecte un poc, perquè estan segons uns dies molt de confusió, però bueno, com sempre diguem, si no plou en la fira, no és fira, perquè sempre ens plou. Alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres. En tot cas, en les pròximes hores, molta precaució sí. I molta prevenció, i sobretot estar al càrrec del que puguem anar informant a través dels canals oficials.
0: Moltes gràcies, alcalde.
1: A vosaltres, bona estrada.
0: Pues ya han escuchado al alcalde de Gandía, José Manuel Prieto. El CECOPAL se ha celebrado a las 12:30 y pues la rueda de prensa comenzaba a eso de la 1:10, 1:15, por eso pues al final pues el alcalde no ha podido estar aquí en los estudios en directo, pero sí por teléfono. De momento esto es lo que nos ha dicho el tío de la porra. No será mañana viernes, siempre es los viernes, pero de manera excepcional será el sábado. En principio, de momento, el sábado por la mañana se hará la concentración a las puertas del Ayuntamiento de Gandía, donde saldrán las bandas del tío de la porra. Llegarán a los colegios. Los colegios abrirán de manera excepcional el sábado por la mañana, para que los escolares puedan entrar en los colegios y ver al tío de la porra. Y como ha dicho el alcalde también, el acto central, que también es los viernes por la tarde, se pasa al sábado por la tarde. Esto es de momento, todo es de momento, porque hay que ir siguiendo esa previsión del tiempo que va cambiando, va variando. Como les decimos, ahora en 20 minutos, a partir de las 2 de la tarde, comienza la alerta naranja. A las 6, esa alerta naranja pasa de naranja a roja. Por lo tanto, como decía el alcalde, mucha precaución, evitar badenes, zonas inundables y pues extremar la precaución. Si tienen que coger el coche esta tarde, que sea pues muy urgente, por favor. No hay que poner en riesgo nuestra vida si no es de extrema gravedad, si no se tiene que coger el coche porque sí, porque no te queda otra opción, pues vale. Pero como ha dicho el alcalde de Gandía, los actos se trasladan al sábado. En principio, de momento. Y también las actuaciones que son en la Casa de la Marquesa, la Plaza del Mosset, pues esto se irá revisando poco a poco para ver si hay que reubicarlo, por ejemplo, el sábado por la tarde, el domingo u otros días, porque como ven, pues la previsión es pues muy cambiante y muy, muy rara. Pues bueno, nosotros ya casi que ponemos el punto y final a nuestro espacio de hoy, a este Más de Uno Safor Valldigna de este jueves, de este 1 de octubre de este 2026. Ahora enseguida se van a quedar con Oliva en la Onda, la actualidad de Oliva, y ya después les dejaremos con el informativo regional a partir de las 2:10, y después a las 2 en punto llegará María Hernández con Noticias Mediodía. Que pasen buena tarde, mucha precaución, por favor, lo vuelvo a decir, mucha precaución, porque ahora a partir de las 2 tenemos alerta naranja. Después, a las 6, esa alerta pasa de naranja a roja. Nivel extremo, por favor, extremen la precaución. Si no tienen que salir de casa, no salgan, porque no sabemos a qué hora va a llover y, por lo tanto, mucha precaución. Que pasen muy buena tarde y ojito con el tiempo.

0: Más de uno. ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
1: Tú eliges.
0: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
1: Todo
0: a solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
1: Y no te pierdas nada.
2: En la calle Formentera número 3 de la playa de Gandía nos vas a encontrar. Somos Tasca Manduca. Te ofrecemos un sitio acogedor, fresquito, con un excelente trato y a un precio competitivo. Los arroces y platos tradicionales de la cocina valenciana son nuestra especialidad. Tasca Manduca posee además una amplia carta sin gluten y está abierto todo el año. Tasca Manduca. Teléfono de reservas 96-284-0837.
3: ¿Te gustaría pasar momentos inolvidables con tus amigos y colegas en un lugar preparado para ello?
2: Pues nos vas a encontrar en Denia. Somos Dorian Gray Iris Theatre Pub y disponemos de un local de 500 metros cuadrados con dos salas. En la sala Dorian te ofrecemos conciertos en directo y en la sala Gray los mejores DJs.
3: Además tenemos terraza con dos plantas y con coctelera abierta de jueves a domingo y en las vísperas de fiestas, con tardeo a partir de las 18 horas. Tu lugar de moda, Dorian Gray Iris Theatre Pub, en la calle Lamar 14, en Denia. Entrada libre.
0: Más de uno.
4: Ja anem a repassar l'actualitat d'Oliva d'este dijous 1 d'octubre. L'Ajuntament d'Oliva signa el conveni anual de col·laboració amb ACO. A la signatura van participar el president d'ACO, David Moratal, la regidora de Comerç, Teresa Tur, i l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor. El conveni d'enguany arriba a 110.000 euros, el que suposa un increment de 20.000 euros respecte al de 2025. El motiu, segons ha explicat Teresa Tur, és perquè a partir d'ara serà ACO l'entitat que gestione la plataforma de comerç local jocompreoliva.es. Amb aquest conveni, l'Ajuntament d'Oliva renova el seu compromís de continuar impulsant i dinamitzant el comerç local en campanyes com els xecs Compte amb tu, la Fira de les Superrebaixes o el Mercat de Nadal. Teresa Tur ha comentat que l'objectiu d'aquesta subvenció és incentivar el comerç local en campanyes perquè la ciutadania es beneficie de grans descomptes quan faci les seues compres a Oliva i també donar visibilitat als nostres comerços de proximitat. Tenim la sort de que comptar amb una associació que no només promou el comerç local, tan important en la vida d'una ciutat, sinó que també es preocupa per formar part d'altres iniciatives socials i culturals, cosa que reforça la seva presència a tots els nivells en el nostre municipi. I continuem parlant ara d'inversions. La Diputació de València ja ha signat el decret que destina 1.836.000 euros a Oliva dintre del Pla Obert d'Inversions 2024-2027. L'Ajuntament d'Oliva ja disposa del finançament dels tres darrers projectes presentats i aprovats per la Diputació de València, que s'executaran en els pròxims mesos, una vegada finalitzats els processos de licitació i adjudicació dels treballs. El primer projecte, i el més destacat, és el de millora de les instal·lacions esportives municipals, els camps de futbol i la pista d'atletisme, que tindrà un cost d'1.340.000 euros. Aquest gran projecte inclou actuacions diverses, com la renovació de la gespa dels camps de futbol i les pistes de pàdel, un nou tatami per a la pista d'atletisme, el canvi de paviment d'una pista exterior, un nou sistema de rec per als camps de futbol o el canvi d'il·luminació per guanyar en eficiència energètica. En segon lloc, tenim el projecte de renovació i millora dels jocs infantils en un total de 15 parcs de la ciutat d'Oliva. Aquest projecte, que arriba als 337.000 euros, inclourà la reparació o substitució dels jocs infantils, així com la millora general de l'entorn dels parcs. I en tercer lloc, tenim 158.000 euros per a l'adquisició d'una oficina de turisme mòbil. Es tracta d'un vehicle 100% elèctric, que suposarà un nou servei d'informació turística, una nova eina que ens permetrà apropar la informació i atenció turística a diferents punts d'Oliva i al mateix temps reforçar la promoció de la nostra destinació fora del municipi, participant en fires, esdeveniments, accions promocionals i altres iniciatives turístiques. I fins així l'actualitat d'Oliva des de dijous 1 d'octubre.
0: Des d'Oliva te lo contamos todo. Más de uno.
1: En Tel Tower disponemos de centros emisores en las mejores ubicaciones, tanto urbanas como rurales.
5: Somos más que un proveedor de torres para radiodifusión, telefonía móvil y redes Wi-Fi, ya que nuestra oferta abarca desde la coubicación hasta sistemas radiantes y transmisores de FM, DAB y WiMAX.
1: También ofrecemos, bajo marca blanca, un servicio de conexión a Internet con tecnología LTU. Tus clientes disfrutarán de velocidades de fibra por antena, vivan donde vivan.
5: No dudes en llamarnos al 96 116 30 16 o visita teltower.es.
1: Tel Tower, conectando el mundo, innovando para ti.
6: No uses. Al día ya está de festa. Vine a gaudir de la Fira y Festes del 2 al 5 de octubre. Teatre, música, concerts, mercats, tradició, atraccions infantils, espectacles de carrer per a totes les edats i una àmplia oferta gastronòmica. Descarrega't el programa a firaifestesgandia.org. T'ho vas a perdre. Gaudís de la Fira y Festes. Ayuntament de Gandia.
7: Este otoño ahorra como nunca con Rapimueble. Cheslón 299 euros. Dormitorio juvenil 339. Colchón más canapé doble 339 euros. Más ahorro, más ofertas y más barato. Rapimueble, el líder en mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
8: Proinveni, empresa especialista en alquiler, venta y reparación de todo tipo de maquinaria y herramientas para el profesional vinculado al sector de la construcción. En Proinveni trabajamos con las mejores marcas y productos del sector profesional. Puedes visitar nuestra nueva página web www.proinveni.com o en las instalaciones del polígono industrial de Almoines. La dirección de Proinveni comunica a sus clientes profesionales su nuevo horario para todo el año. Estaremos a su disposición de lunes a viernes de 7:30 de la madrugada a 16 horas ininterrumpidamente. Proinveni, patrocinador oficial dels Units per Bàsquet Gandia.
0: Más de uno. Onda Cero Gandia. 104.0 FM.
9: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
10: La EMET eleva a roig l'avís al litoral de València i Castelló, també a l'interior nord d'esta província, a partir de les 6 de la vesprada per fortes tempestes. Bona vesprada. Ha tornat a sonar este matí el missatge és alert. En esta ocasió, amb previsió, 8 hores abans, deixa alerta roja. És la notícia de portada, ara ampliem tots els detalls, també la previsió de l'horatge i contem més coses que han passat i estan passant a la Comunitat Valenciana. En Onda Cero, fins a les 2, al control tècnic està Isaac Sancho. L'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET, ha decretat a partir de les 6 de la vesprada, com dèiem, un avís roig a l'interior nord i litorals de Castelló i litorals de València. Amparo Sánchez.
11: En aquestes zones s'esperen acumulats de precipitació que poden sumar els 90 litres metre quadrats en una hora i els 250 litres metre quadrats en 12 hores. José Ángel Núñez, cap de climatologia d'AEMET Comunitat Valenciana, apuntant una situació, diu, rara, nova, perquè no hi ha dana, no hi ha gota freda, però sí molta inestabilitat.
12: No hay una dana, no hay una gota fría, no se observa tampoco un gran chorro de viento que focalice las precipitaciones como las gotas frías clásicas, pero sí que hay mucha inestabilidad. Se está produciendo una entrada de aire relativamente frío en capas medias y altas. El mar está a una temperatura récord para estas fechas, en muchas zonas superando los 26 grados. Y todo esto va a dar lugar, sobre todo, pues a partir de esta tarde y especialmente durante la noche y la madrugada, es a que se formen tormentas en el mar que pueden tocar tierra de forma dispersa, pero que en las zonas donde toquen tierra pues van a producir lluvias de intensidad torrencial.
11: De moment, l'avís roig estarà actiu a Castelló fins a les 12 del migdia d'este divendres i en la de València fins a les 2 d'esta matinada, encara que recorden informar-se en els canals oficials perquè la situació és inestable i pot canviar.
10: Emergències ha enviat dos S-alert al llarg del matí, el primer a les 10 per a les zones que tindran avís roig, el segon a les 11 i mitja per a les zones que tindran avís taronja. S'espera una situació de gran impacte i inestabilitat durant esta vesprada, nit i primeres hores de demà. Ramon Pérez.
13: Així ho ha qualificat exactament el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, que explica que s'ha constituït el grup de seguiment del risc amb la participació de les diferents institucions implicades.
14: Estamos hablando de aproximadamente 180 litros por metro cuadrado en lo que es la provincia de Valencia y se pueden alcanzar hasta 300 litros por metro cuadrado en la zona del aeropuerto de Castellón, pero que va a afectar fundamentalmente también a lo que es el prelitoral, con lo cual tenemos que estar muy atentos al posible crecimiento de ramblas y barrancos.
13: Per ahí van precisament les recomanacions a la ciutadania. Es prega a totes i a tots que atenguen les indicacions de les autoritats i les difoses únicament a través de mitjans oficials.
14: Por tanto, la ciudadanía que tenga mucho cuidado en el cruce de barrancos, que los eviten, los vados, las zonas inundables, que si no es necesario no cojan el vehículo, no se desplacen, que si se produce una inundación, que lo suban a las plantas superiores y que no cojan los ascensores. La ciudadanía tiene que ser consciente de aquellas personas que son más vulnerables y también personas con discapacidad que requieren nuestra ayuda y la colaboración.
13: A les 5 i mitja de la vesprada es produirà una nova reunió d'IXE, grup de seguiment del risc, per a analitzar l'evolució de les tempestes.
10: La província de Castelló també es prepara davant eixes previsions per fortes pluges. Lorena Pardo.
15: S'ha suspès l'activitat acadèmica des de les 2 i mentre dure l'alerta roja i també demà. A Castelló s'han tancat parcs, instal·lacions esportives, socials i culturals i demà no se celebrarà el Mercat del Grau. Antonio Ortolà, regidor de Seguretat.
16: Es en las zonas más bajas de la ciudad, especialmente en la zona de la Marjalería, sería conveniente estar en las partes altas, no dejar los coches en las partes más bajas, porque que ante los avisos que ha habido pueden ser especialmente intensas las lluvias y además focalizadas, localizadas en un punto en concreto, además con casi total seguridad en las zones de Castellón, de la costa de Castellón.
15: La resta de municipis suspè l'activitat lectiva, com ho ha fet també la Universitat Jaume I.
10: L'avís roig ha fet també que molts municipis cancel·len eixes classes d'esta vesprada i en alguns casos també les de demà divendres per les incidències que puguen generar-se als centres durant la matinada.
13: Són unes 50 les localitats que han pres mesures: València, Torrent, Alzira, Canals, Castelló de la Plana, la Vall d'Uixó, Nules, Benicarló, també a la zona zero de la Dana. Moltes van decidir-ho ja ahir amb alguns problemes d'incomunicació amb les institucions, com denuncia la presidenta de FAMPA València, Elisabet García. Va ser el cas d'un centre educatiu de la capital valenciana.
17: Hem tingut alguna queixa d'alguns centres que no els han avisat d'aquest tancament, quan en dos carrers al costat sí que el centre està tancat, i ahir estaven prou enfadats perquè són alumnes que van per la vesprada, acaben a les 10 de la nit, i evidentment tenien que haver-los donat l'avís de que tenen que tancar.
10: Davant l'alerta roja, el secretari general d'UGT, Tino Calero, ha recordat que es donen les circumstàncies perquè aquells treballadors que hagin d'acudir o eixir dels seus llocs de treball posant-se en risc puguen acollir-se al permís climàtic.
11: Insisteix que el prioritari és garantir la seguretat de les persones.
18: Y tenemos mecanismos, tenemos el permiso climático de 4 días. Si en el caso concreto de lo que está sucediendo hoy, tenemos ya un S-alert que, si un trabajador entiende que se puede dar una situación de riesgo para su seguridad y su salud, evite desplazarse a la empresa. O si ya está trabajando, puede abandonar la empresa y volver a su domicilio. Lo que le pedimos a los empresarios, desde luego, evidentemente, es que salvaguarden la seguridad.
11: En el cas que a algun treballador no li permeten acollir-se al permís climàtic, li recomanen no desplaçar-se i contactar amb el sindicat. Recorda que totes les... ...juntar amb un protocol d'emergències de risc climàtic per a saber com actuar i de no tindre s'ha de recórrer a la llei de prevenció de riscos laborals.
10: Pensar que la Conselleria de Sanitat reprogramarà intervencions quirúrgiques no urgents, consultes i proves diagnòstiques a les zones afectades per eixa virratx. Dels successos, la Guàrdia Civil ha detingut a un home acusat de provocar l'incendi de Tuéjar, que va calcinar, recordem, vora 900 hectàrees en ple cor de la Reserva de la Biosfera de l'Altúria. La pròpia delegada del govern, Pilar Bernabé, ha confirmat l'arrest. També la detenció de 5 persones, 2 d'elles menors, per delictes d'odi i greus lesions el cap de setmana passat a tavernes de la Valldigna.
13: Fons de la Guàrdia Civil.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Quan són les 2:30, els donem la benvinguda a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui un programa que anem a dedicar a la música, sobretot. És dijous de parlar de música, de veure quins artistes ens visiten i on. De seguida abordem això. També parlarem de pilota valenciana en cadira de rodes, que comença nova temporada en la Fira i Festes de Gandia 2026. Tot això, si el temps ho permet, perquè és el protagonista d'avui, ja saben, en alerta taronja a la província de València i a la de Castelló des de les 2 del migdia i a partir de les 6 de la vesprada en alerta roja. Núria Moreno, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Molt pendents de l'horatge estem.
2: Sí, molt pendents. En aquestes zones esperen acumulats de precipitació que poden superar els 90 litres per metre quadrat en una hora i els 250 en 12 hores. Hem parlat amb José Ángel Núñez, ell és cap de climatologia d'AEMET Comunitat Valenciana. Diu que és una situació rara, no, perquè no hi ha una dana, no hi ha gota freda, però sí que hi ha molta inestabilitat.
3: No hay una dana, no hay una gota fría, no se observa tampoco un gran chorro de viento que focalice las precipitaciones como en las gotas frías clásicas, pero sí que hay mucha inestabilidad. Se está produciendo una entrada de aire relativamente frío en capas medias y altas. El mar está a una temperatura récord para estas fechas, en muchas zonas superando los 26 grados. Y todo esto lo que va a dar lugar, sobre todo pues a partir de esta tarde y especialmente durante la noche y la madrugada, es a que se formen tormentas en el mar que pueden tocar tierra de forma dispersa, pero que en las zonas donde toquen tierra pues van a producir lluvias de intensidad torrencial.
2: De moment, eixe avís roig va estar actiu a partir de les 6 de la vesprada a Castelló fins a les 12 del migdia d'este divendres i en la de València, en la costa de València, fins a les 2 d'esta matinada, tot i que recorden des de la EMET informar-se en els canals oficials perquè la situació és inestable, com escoltàvem, i pot anar també canviant. I contar també, vaja, que alguns dels que s'estan escoltant ho hauran rebut, aixòs missatges és alert al llarg del matí. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha llançat una sèrie de recomanacions. Es prega que atenguen, com dèiem, les indicacions de les autoritats i les que es difondran també a través dels mitjans de comunicació i els mitjans oficials, per supost.
4: Por tanto, la ciudadanía, que tenga mucho cuidado en el cruce de barrancos, que los eviten, los vados, las zonas inundables, que si no es necesario no cojan el vehículo, no se desplacen, que si se produce una inundación, que lo suban a las plantas superiores y que no cojan los ascensores. La ciudadanía tiene que ser consciente de aquellas personas que son más vulnerables y también personas con discapacidad que requieren nuestra ayuda y la colaboración.
2: L'avís roig ha fet també que molts municipis hagin decidit cancel·lar les classes esta vesprada i en alguns casos també, com ara la ciutat de València, les de demà divendres per les incidències que puguen generar-se als centres durant la matinada. Els sindicats en recorden que es donen les circumstàncies perquè aquells treballadors que hagin d'acudir o eixir dels seus llocs de treball posant-se en risc poden acollir-se al permís climàtic. I en cas de que algun treballador no li permeten acollir-se a aquest permís, li recomanen no desplaçar-se i contactar amb els sindicats. Per exemple, la direcció de la fàbrica de Ford d'Almussafes i els sindicats han acordat paralitzar la producció esta vesprada davant d'eixa alerta roja. Contar també dels successos que la Guàrdia Civil ha detingut un home acusat de provocar l'incendi de Tuejar, que va calcinar, recordem, vora 900 hectàrees en ple cor de la reserva de la biosfera de l'Altúria, i que ho ha confirmat la pròpia delegada del govern, Pilar Bernabé, com també la detenció de 5 persones, dos d'elles menors d'edat, per delictes d'odi i greus lesions el cap de setmana passat a Tavernes de la Vall Digna. Fonts de la Guàrdia Civil han informat avui que els 3 detinguts majors d'edat seran posats a disposició judicial en les pròximes hores. Recordem agressions a un jove d'origen magrebí i a un altre d'origen senegalès. Una de les agressions, la del jove d'origen magrebí, es va gravar fins i tot en vídeo i va ser difosa a través de xarxes socials i ara s'està investigant com a delicte d'odi.
1: Doncs, Núria, el que hem dit, estarem molt pendents a seguir les indicacions de les autoritats, a evitar aquests desplaçaments, i jo comentava en el programa local, que es queden a casa en la mesura de lo posible, que fiquen la ràdio, que és molta companyia, i així van a estar en tot moment sabent pues, com evoluciona l'horatge. Gràcies, companya.
2: Gràcies, fins
1: ara. A la pròxima cita informativa, a les 7:20 els anirem ampliant molt més, però a les pròximes cites informatives, als butlletins informatius també nacionals, els anirem contant com evoluciona este horatge, pues, com dèiem, pues, molt inestable, no? I, Andrea Gut, bona vesprada.
5: Què tal? Bona vesprada.
1: Dèiem que estem pendents d'eixoratge de cara als pròxims dies i de tots aquests esdeveniments
2: esdeveniments previstos de cara al cap de setmana, entre ells pues en el que ens fixem avui. La pilota valenciana en cadira de rodes que comença nova temporada en la Fira i Festes de Gandia de 2026, ja que no sabem si al final es podrà dur a terme, el que sí que volíem era donar un poc de veu, no?, a esta modalitat que ha recorregut un llarg camí fins a obtindre reconeixement inclús oficial.
5: Exactament, i com tu dius, si la meteorologia ho permet, aquest diumenge serà dia 4, la plaça de l'Escola Pia de Gandia es convertirà en un escenari de pilota al carrer amb tres partides que mostraran i sa cara més inclusiva de l'esport autòcton valencià en majúscules que la hi ha, que existís. I com tu dius, ha sigut un camí molt complicat per a ells, però ara el que volen és que molta més gent es sume i sobretot volen i sa visibilitat, no?, en este cas a la ràdio. Així que parlem amb un dels pocs pilotaris en cadira de rodes de la nostra comunitat valenciana, Toni Saiz Gabaldón. Què tal? Com estàs?
2: Hola, bona vesprada.
6: Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Bueno, Toni, más de 14 años después de su nacimiento, la Federación de Pelota Valenciana reguló por fin ese campeonato de Raspall en cadira de rodes, la primera final oficial de la cual se disputó en Alcira en diciembre de 2023. No sé cómo ha sido este camino y primero cómo surgió exactamente esta modalidad.
6: Bueno, pues esto surgió, fue una idea de la Universidad Católica de Valencia, aparte de la Federación de FESA. Ellos se compaginaron ahí juntos para intentar pues dar y ver el juego que se podía hacer en la silla de ruedas. Luego ya nos vino lo que es la UPV, que nos acogió en su universidad, y aparte de eso nos dio todas sus instalaciones para poder practicar lo que es el juego en pilota, uh-huh, en ruedas, y dejarnos pues lo que es las instalaciones como el trinquet, uh-huh, para poder practicar el juego este de pilota y poco más.
2: ¿En qué momento, Toni, se encuentra ahora la pelota valenciana en silla de ruedas?
6: Pues para mí ha decaído bastante, porque es lo que comento, éramos antes 10 chicos en silla de ruedas, porque a nosotros nos cuesta mucho captar gente. Intentamos acoger, dejar en la silla para que prueben, pero es muy difícil porque depende la enfermedad que tenga. Claro. No, hay que doblar mucho, hay que jugar mucho por el suelo, por eso se llama raspar, es raspar siempre por el suelo, y es gente que no puede doblar, y no, las limitaciones no le dejan llegar a más. Y bueno, y éramos 10, como estaba comentando, y estábamos haciendo buenos campeonatos, y estaba muy bien, pero ahora ya ha ido la gente retirándose y yéndose a otros deportes o a dejarlo porque no pueden, porque es muy agotador. Y al final hemos quedado cuatro que con pues estamos metidos con la Federación de Pilota Valenciana, uh-huh, que no podemos hacer un campeonato porque al ser cuatro se hace muy corto, y es hacer cuatro partidas rápidas y llegar a la final. Pero bueno, si para dar visibilidad a todo este, lo tenemos que hacer así, sí o sí. Y hacemos hacemos los campeonatos, seamos cuatro, hacemos la final, y por lo menos donde nos digan ir a hacer la final, y que la gente nos vaya viendo, y oye, que la pelota que no decaiga. Claro. Y que defender la muerte, como digo yo.
5: Claro. Exactamente. Bueno, también esto nació porque os fijasteis mucho, ¿no?, en un deporte también súper típico del País Vasco, que también lo hacían en silla de ruedas, ¿no? Entonces hay como mucha relación entre los valencianos y los vascos en este sentido.
6: Sí, nosotros llevamos ya 4 años yendo a San Sebastián. Y ellos, su deporte principal y el que dominan es el pala frontón. Una pala, en vez de raqueta, es pala de madera, y juegan al frontón. Nosotros siempre que hablamos con ellos decimos, sí, nosotros vamos y jugamos a vuestro juego, pero queremos que queremos enseñaros nuestro juego también, que es el pilota valenciana, uh-huh, uh-huh. Y siempre hemos quedado que sí, que llegamos allí, les hacemos los guantes, les hacemos todo, les explicamos los juegos, la modalidad, y practicamos. Uh-huh. El problema que tienen ahí es que no tienen trinquete. Allí lo que pasa es que tienen frontón. Y claro, el frontón es negro, el suelo. Y claro, la pelota, la baqueta es negra. Y confunde mucho. Te pega mucho golpe con la mano y a ciegas. ¿sabes? Pero bueno, es intentar.
7: Claro.
6: Luego deportes.
7: Bueno, Tony, decíamos que estamos muy pendientes del tiempo, de los avisos meteorológicos para los próximos días, pero si por lo que sea se cancela, bueno, la alerta, ¿no?, en la que nos vemos sumergidos hoy de cara al fin de semana, ¿se puede llevar a cabo, sobre todo ese domingo 4 de octubre, pues la pilota al carrer en la plaza del Escolapía de Fira y Festes de Gandía? ¿Cómo se desarrollará el día?
6: Pues no lo sé, porque estamos a una hora y pico de aquí, de Valencia a Gandía. Yo, de todas formas, he hablado con el que lleva el evento ese, el que lleva toda la organización, que dice que se va a reunir mañana con el alcalde de Gandía, y si el alcalde dice que hay lluvia y se suspende la partida, pues el evento ese se suspende.
7: Claro.
6: Y si pues acudiremos, como todos los años acudimos ahí, la gente lo ve y les gusta porque claro, nos ven doblar el cuerpo, se van a caer de la silla y ven dificultad y la gente pues se para y aplauden y todo. Es que hay juego, hay pelota, hay golpes duraderos, duran bastante y oye, bien para bastante bien.
7: Bueno, pues estaremos pendientes. Tony Saiz, muchísimas gracias por acercarnos la pilota valenciana en cadira de rodes, que con Dejem comienza temporada en la Fira y Festes de Gandía. Molt pendents de l'horatge per veure si aquest diumenge 4 es podrà dur a terme o no, però en qualsevol cas volíem conèixer un poc en quina situació es troba i de la teua mà, Tony. Moltíssimes gràcies. Gràcies, hasta pronto.
6: Vinga, a vosaltres. Un abrazo.
5: Gràcies, Tony. Gràcies.
7: Bé, Andrea, estem molt pendents de l'horatge, com dèiem. Anem a recordar que des de les 2 del migdia estem en alerta taronja a la província de València, també a la de Castelló, i a partir de les 6 de la vesprada també en alerta roja, que és la que ens preocupa. Al voltant de les 10 del matí i després un poc més tard hem rebut l'alerta de protecció civil davant l'activació d'alertes meteorològiques de nivell roig per pluges a l'interior nord i litorals de Castelló i litorals de València davant d'aquesta situació de perill extraordinari. Segons la EMET, dèiem a partir de les 2, avisos taronja i activació del nivell roig a partir de les 6. Així que, ja que estar atents, evitar desplaçaments, allunyar-se dels barrancs, també de les voreres dels rius, respectar els talls de tràfic i, sobretot, si augmenta el nivell d'aigua, accedir a plantes superiors. I, sobretot, que si veuen alguna incidència o es troben en alguna incidència, cridarà el 112, com ja sabem.
5: Exactament. Sí, són moments, com tu dius, de quedar-se a casa, d'extremar les precaucions, perquè sempre pues, és millor prevenir que curar, i ho hem après molt en el nostre territori, no, desgraciadament, així que molt pendent, sobretot, d'aquesta última hora, no, d'aquesta informació en directe que els anem a proporcionar així a Onda Cero.
7: Exactament, ho farem a partir de les 3 de la vesprada, els pròxims butlletins informatius, també a les 7 i 20 en la brújula Comunitat Valenciana, anirem ampliant-los tot de la situació que es viurà amb aquest avís meteorològic amb nivell roig a la Comunitat Valenciana, perquè sàpiguen en tot moment com evoluciona en l'horatge, així que estiguen atents. Ara doncs anem a passar amb altres assumptes. Anem a escoltar molta música, Andrea.
5: Vinga. Anem allà.

Serrat com a protagonista en Mediterrani del nostre acomiadament d'avui. Desitjant-nos que tinguem molt bona vesprada. Acabem el programa perquè estem aplegant a les 3 de la vesprada. Ja saben, es queden amb notícies ja, por fin. I a les 2 i mitja demà tornem en Comunitat Valenciana en la onda de divendres de molta gastronomia i molt d'esdeveniment. Gràcies per haver-nos acompanyat. Bona vesprada.

0: Brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Vesprada, nit i matinada de quedar-nos a casa i d'estar molt pendents del cel. Bona vesprada amb Jordi Andrés al control tècnic. Gràcies per triar-nos. València i Castelló estan ara mateix en avís roig d'AEMET per tempestes que poden ser molt fortes i quedar ancorades en un mateix punt, estàtiques durant diverses hores i acumular molta aigua en aquest punt. El més destacat fins ara el trobem entre l'Alcalatén i la Plana Baixa, amb acumulats de 112 litres a Xodos o 107 a Eslida. El barranc de la Font de la Vega de Xodos baixa amb aigua que ha entrat per la seva banda a la Casa de la Música d'Eslida. Més al sud ja les tempestes comencen a créixer en estos moments a hores d'ara en número i en intensitat a les comarques de València, amb esclafits humits en els últims minuts a Bunyol i el Perelló, o un nucli continu i estàtic a la Serra Calderona. S'ha decretat la preemergència hidrològica groga al riu Túria. El seu cabal pot començar a créixer en els pròxims minuts. Es recomana allunyar-se de la ribera del riu, per descomptat, i que els municipis revisen progressivament ixe cabal. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, parla de tronades inestables i desorganitzades, però celebra al mateix temps, i això és important, celebra que la ciutadania estem complint i no està havent-hi grans incidències.
2: Muy cambiante, muy inestable, pero sí con un alto impacto. Las lluvias más intensas se esperan más avanzado la noche. La verdad es que es muy variante. La noticia también relevante, importante, es que el número de incidentes que estamos teniendo son muy reducidos, con lo cual la ciudadanía está haciendo caso a todas las recomendaciones que se está dando y que tenemos que seguir trabajando todos conjuntamente en esta línea.
1: Les recomanacions a la ciutadania es prega a tots i a totes quedar-nos a casa, que atenguen les indicacions de les autoritats i les difoses únicament a través de mitjans oficials.
2: Por tanto, la ciudadanía que tenga mucho cuidado en el cruce de barrancos, que los eviten, los vados, las zonas inundables, que si no es necesario no cojan el vehículo, no se desplacen, que si se produce una inundación que lo suban a las plantas superiores y que no cojan los ascensores. La ciudadanía tiene que ser consciente de aquellas personas que son más vulnerables y también personas con discapacidad que requieren nuestra ayuda y la colaboración.
1: Metro València continua prestant servei en estos moments, encara que de forma reduïda, no així la xarxa de Rodalies, que ha tancat a les 6. Afectats també 5 trens de llarga distància i 13 de mitjana distància entre València, Castelló i Tarragona. Tant les cites sanitàries com les de l'àmbit de la justícia, que no són indispensables, han quedat suspeses i seran reprogramades per als pròxims dies. Molts municipis no han fet classes de vesprada, tampoc en faran demà divendres per les possibles incidències que puguen generar-se al llarg de la matinada, perquè és important també el pitjor, segons AEMET, s'espera per a la nit, matinada i primeres hores de demà divendres. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
3: S'ha suspès l'activitat acadèmica des de les 2 i mentre dure l'alerta roja, i també demà a Castelló s'han tancat parcs, instal·lacions esportives, socials i culturals, i demà no se celebrarà el Mercat del Grau. Antonio Hortolà, regidor de Seguretat.
4: Es en las zonas más bajas de la ciudad, especialmente en la zona de la Marjalería, sería conveniente estar en las partes altas, no dejar los coches en las partes más bajas, porque que ante los avisos que ha habido pueden ser especialmente intensas las lluvias y además focalizadas, localizadas en un punto en concreto, además con casi total seguridad en las zones de Castellón, de la costa de Castellón.
3: La resta de municipis suspè l'activitat lectiva, com ho ha fet també la Universitat Jaume I.
1: I clar, tot això a conseqüència de què? Tot això per què? Tot este temporal de sobte. Hem parlat amb José Ángel Núñez, és el cap de climatologia d'AEMET a la comunitat. Ens explica que es tracta d'una situació, diu, rara, nova, perquè no hi ha dana, no hi ha gota freda, però sí molta inestabilitat.
5: No hay una dana, no hay una gota fría, no se observa tampoco un gran chorro de viento que focalice las precipitaciones como las gotas frías clásicas, pero sí que hay mucha inestabilidad. Se está produciendo una entrada de aire relativamente frío en capas medias y altas. El mar está a una temperatura récord para estas fechas, en muchas zonas superando los 26 grados. Y todo esto va a dar lugar, sobre todo, pues a partir de esta tarde y especialmente durante la noche y la madrugada, es a que se formen tormentas en el mar que pueden tocar tierra de forma dispersa, pero que en las zonas donde toquen tierra pues van a producir lluvias de intensidad torrencial.
1: Davant tota aquesta situació, el secretari general d'UGT al País Valencià, Tino Calero, recorda que es donen les circumstàncies per a que aquells treballadors i treballadores que hagin d'acudir o eixir dels seus llocs de treball posant-se en risc per la situació, que puguen acollir-se al permís laboral climàtic. Amparo Sánchez.
6: Insisteix que el prioritari és garantir la seguretat de les persones.
7: Y tenemos mecanismos, tenemos el permiso climático de 4 días. Si en el caso concreto de lo que está sucediendo hoy, tenemos ya un SALER que si un trabajador entiende que se puede dar una situación de riesgo para su seguridad y su salud, evite desplazarse a la empresa. O si ya está trabajando, puede abandonar la empresa y volver a su domicilio. Lo que le pedimos a los empresarios, desde luego, evidentemente, es que salvaguarden la seguridad.
6: En el cas que algun treballador no li permeten acollir-se al permís climàtic, li recomanen no desplaçar-se i contactar amb els sindicats. Recorda que totes les empreses haurien de comptar amb un protocol d'emergències de risc climàtic per a saber com actuar i de no tindre s'ha de recórrer a la llei de prevenció de riscos laborals.
1: Molt pendents, per tant, insistim, avís a Roig, a València i Castelló, situació d'emergència extraordinària per tempestes que poden ser molt fortes i que arriben just un mes abans de celebrar-se o de commemorar-se, millor dit, el segon aniversari de la Dana. Una petjada, la de la catàstrofe, encara ben viva i visible en episodis com este. 2 centres educatius de Requena reclamen actuacions urgents per problemes en les seues instal·lacions que, en alguns casos, segueixen sense reparar-se precisament des de fa 2 anys, des de la Dana. Onda Cero Requena. Dani Rodrigo.
8: L'Ajuntament reclama ara a la Conselleria d'Educació una actuació urgent en el CEIP Alfons el Savi després de que eixes pluges provocaren noves filtracions en diverses aules. Els tècnics municipals descarten risc estructural, però el consistori reclama reparar com més pront millor una coberta danyada per la Dana. En l'IES número 1 de Requena, el sindicat CGT ha acudit a la Inspecció de Treball per deficiències del centre, que té quasi 100 anys. Denuncia goteres, problemes en la instal·lació elèctrica i altres deficiències. O conta Inma Sellet de CGT.
9: Lo que denuncia CGT en este caso son deficiencias graves en la instalación eléctrica que han producido pequeñas descargas a profesorado. Teniendo en cuenta la fecha de esta edificación, puede ser que contenga amianto y sabemos lo peligroso que puede resultar para la salud.
8: CGT reclama una actuación urgente de la administración educativa.
1: Són ara mateix les 7:27 de la vesprada. La Guàrdia Civil ha detingut un home acusat de provocar l'incendi forestal de Tuéjar, als Serrans, que va calcinar quasi 900 hectàrees de terreny forestal a començaments del mes de setembre. També ha confirmat la detenció de 5 persones, 2 d'elles menors d'edat, per delictes d'odi i greus lesions al cap de setmana passat a Tavernes de la Valldigna, a la Safor. És eixe cas de les agressions racistes gravades en vídeo difoses a través de les xarxes socials a les festes de Tavernes. Un jove d'origen magrebí va ser apallissat i un altre senegalès va patir una agressió que va tindre com a resultat una fractura de mandíbula, va requerir el seu ingrés en un centre hospitalari. Agressions racistes per les quals s'ha detingut 5 persones, 2 d'elles menors d'edat. Pilar Bernabé, delegada del Govern Central a la comunitat.
10: La Guardia Civil ha procedido durante la mañana de hoy a las detención de 5 personas por delitos de odio y graves lesiones el fin de semana pasado en Tavernes de la Valldigna. 5 personas, 2 de ellas menores y 3 mayores de edad, que pasarán a disposición judicial.
1: La Generalitat considera que el Partit Socialista perd el temps denunciant davant la Fiscalia Anticorrupció i aquest dossier informatiu que inclou possibles irregularitats del president Juanfran Pérez Llorca i del seu entorn. Els socialistes valencians asseguren que l'informe recull acusacions molt greus, possiblement constituents de delicte, diuen, a les quals el portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, no dona cap credibilitat.
11: Responde a la falta de proyecto de Diana Morant. Diana Morant, en lugar de hacer caso a informes que nadie firma, debería hacer caso a aquellos que firma la UCO, la Fiscalía y los magistrados, por los cuales todo su entorno han resultado o imputadas o encarceladas. Cada uno pierde el tiempo como quiere. Diana Morant ha elegido hacerlo así.
1: La consellera d'Indústria, Marian Cano, critica que el govern central torne a deixar fora, diu, el taulell castellonenc de l'últim decret anticrisi. És un sector estratègic especialment rellevant per a Castelló. Juanjo Tovar.
12: Cano ha defensat que la ceràmica genera més de 17.000 llocs de treball directes a Castelló i necessita mesures urgents davant l'increment dels costos energètics. Escoltem a la consellera.
13: Es inadmisible que el nuevo decreto anticrisis del Gobierno de España vuelva a dejar fuera una vez más a nuestra industria cerámica. No pedimos privilegios, lo que estamos pidiendo es competir en igualdad de condiciones con otros países europeos.
12: Desde el Govern Valencià, Cano asegura que continuaran reclamant a l'executiu central mesures de suport al sector tauleller.
14: Avui dijous és 1 d'octubre i, amb permís de la pluja, és el Dia Internacional de les Persones Majors. I sota el lema El teu dret a una vida digna, Alacant ha concentrat avui les reivindicacions per esta jornada mundial ací, a casa nostra. Sindicats i col·lectius de persones majors denuncien que les persones dependents tarden quasi un any a ser avaluades. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
15: Sí, este año, según estiman, más de 2.300 solicitantes de la comunidad han fallecido antes de que se les evaluara o de poder percibir la prestación tras tener aprobada la resolución. El secretario de Pensionistas de Comisiones Obreras en Alicante, Antonio Barbudo, denuncia que las resoluciones no se ajustan a la nueva normativa que reduce el plazo máximo a 90 días.
16: La ley prevé que en vez de ser 6 meses, sean 3, pero nosotros dudamos mucho para que se dote de mayor financiación para tratar de resolver y aminorar tanto los plazos de la lista de espera como la resolución de los expedientes.
15: Denuncian también que falta oferta pública de residencias y piden mejoras para los cuidados, para la soledad no deseada, para el sistema de pensiones o los servicios públicos.
14: Avui dijous, Dia Internacional de les Persones Majors, i el que tindrem d'ací a una setmana i un dia exactament serà el 9 d'octubre, el dia gran de la Comunitat Valenciana sota el lema Un llegat infinit. La Generalitat ha presentat avui la campanya institucional i la programació d'actes amb motiu del Dia de la Comunitat, que busca acostar la ciutadania a la nostra història amb motiu enguany concretament del 750 aniversari de la mort de Jaume I. Per a això s'han organitzat jornades de portes obertes, espectacles pirotècnics o també activitats infantils, entre altres propostes, a tot el territori. Amparo.
6: La imatge gràfica de la campanya ha sigut dissenyada per Eugenio Simó, qui ha volgut transmetre que la identitat d'un poble es construeix de manera compartida, mentre que Esperanza Blanc, portaveu de l'empresa creadora de l'Espot, ha destacat que han volgut plasmar que una cultura no és una cosa estàtica.
17: El concepte, un llegat infinit, resumeix el sentit global de la proposta. Un llegat que 750 anys després roman viu i continua formant part de l'identitat col·lectiva valenciana.
18: Que esta campaña del 9 de octubre no hable únicamente de una fecha, sino de todo aquello que nos conecta con lo que fuimos, con lo que somos y con lo que seremos. En definitiva, el que en rebut, el que som i el que deixarem als que venen en darrere.
6: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha reiterat que la campanya porta dos paraules que diuen molt del que som els valencians.
19: Perquè un llegat no és únicament allò que rebem, un llegat és també allò que fem nostre, allò que cuidem i allò que som capaços de transmetre. Mira, han passat 50 anys i aquest llegat jo crec que encara continua viu. Continua existint un fil que ens uneix, que ens vincula a la nostra història i amb una identitat comuna que hem construït generació rere generació.
6: Insisteix Llorca que una festa compartida ens recorda que són més les coses que ens uneixen que les que ens separen.
14: Pendents també del temporal als esports. Hola, Sergi López, què tal?
20: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
14: Hem tingut o tenim alguna cancel·lació per ahir també?
20: Sí, està tot, tota l'activitat esportiva suspesa, sobretot a l'aire lliure, en les zones afectades per el temporal, en alerta roja i taronja, també en el dia de demà, a banda del que vens comentant en este espai, en esta brújula de la Comunitat Valenciana. Sí que estarà demà, per cert, Javier Tebas, al Roig Arena, el Congrés de Gestors Esportius. És una de les veus que, no sé si, crec que obri la sessió demà a les 9 del matí. Estarem pendents del sí, que sí, diu el president sí, sí. de la Lliga i pendents, evidentment, de si parla després d'eixa sessió de la Lliga al Congrés de Gestors Esportius. Treballen Llevant i València, pendents de si retarden o no la sessió de treball que està prevista al voltant de les 9 del matí en els dos casos. En el València, dos apunts ràpids, pendents en defensa de César Targa i Mukhtar Diakabi en atac de Luis Rioja. Podrien ser tres dels homes que recupere el tècnic Javier Aguirre de cara al partit del 11 d'octubre davant el Racing de Santander. I en el Llevant, de ben segur tornaran Sotelo i Eta Jon. Qui sí té partit demà és el Castelló. Juga davant el Ceuta i a més ho fan moltes baixes. Omid Sokut, bona vesprada.
21: ¿Qué tal, Sergi? Buenas tardes. El Castellón va a afrontar con 5 bajas el partido de este domingo frente al Ceuta después de confirmarse la sanción por un partido a Jeremy Melot por la expulsión que sufrió frente al Leganés. No prosperaron las alegaciones que presentó el conjunto albinegro. Tampoco estará por lesión Jari Black y tampoco estarán los 3 internacionales convocados por sus selecciones.
20: Gràcies, Omid. I en l'Elx, que tampoc té competició, qui ha tret pit és Bragarnik, del rècord de ventes en el passat mercat de traspassos d'estiu. Felipe Canals, bona vesprada.
0: Buena vesprada, Sergi. El Elche ha ingresado 118 millones de euros en ventas de jugadores desde la llegada de Cristian Bragarnik al Martínez Valero como propietario en diciembre de 2019. Entre las operaciones más sonadas y que más dinero dejaron en las arcas del club ilicitano están las de Álvaro Rodríguez al Bournemouth, la de Rodrigo Mendoza al Atleti y la de Affengruber, la última, al Fulham, a la Premier League. Y en Elda, el Club Deportivo Eldense se mide mañana a las 8:30 en el nuevo Bicomat al Real Oviedo, un gallito de la categoría de plata.
20: Gràcies, Felipe, i també te lliga l'Hèrcules. David Esteve, bona vesprada.
2: Buena esperada, Beto Compain, técnico del Hércules, se ha comparecido hoy ante los medios. El técnico blanquiazul busca la cuarta victoria seguida este sábado a partir de la 1:00 PM frente al Jaén. El técnico recupera efectivos, sobre todo a Guti y a Oriol Soldevila, que se han perdido los últimos partidos, así que la única baja confirmada es la de Miki Bos, que se perderá el choque por una lesión muscular, y también Ruye Colomina, lesionado de larga duración.
20: Gràcies, David. I un apunt de bàsquet, Ramon, perquè demà sí hi ha bàsquet. Juga València Bàsquet a les 8 de la vesprada davant l'Asvel, de nou a l'Eurolliga, després de la victòria d'este passat dimarts al Roig Arena davant el Baskonia. Continua caminant l'equip de Xavi Albert.
1: Molt bé, ens ho apuntem tot. Gràcies, Sergi.
20: Gràcies, adeu.
1: Tornem a insistir per últim en la situació adversa que estem travessant a València i a Castelló. Avís roig actiu, emergència extraordinària, cal evitar desplaçaments, cal quedar-se a casa i, si comença a entrar aigua, pujar a plantes superiors. La situació anirà complicant-se de cara a les immediates hores. Emet avisa d'una nit, una matinada i primeres hores de demà divendres que poden ser molt complicades, així que insistim, precaució, prevenció, i el millor que podem fer ara mateix és quedar-nos a casa. Així està la comunitat valenciana a 1 d'octubre de 2026. Continuem contant l'última hora del temporal que està agranant la comunitat valenciana, especialment València i Castelló. Ho continuem contant tot i actualitzant així a la ràdio a Onda Cero, a la brújula de Marta García Ayer. Molt bona vesprada.
22: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià. Comunitat Valenciana en la Onda, en directo desde el Palau de la Generalitat con motivo del 9 de octubre. El lunes 5 de octubre, programa especial Comunitat Valenciana en la Onda desde el Palau de la Generalitat. Onda Cero te ofrece este especial dedicado a las actividades programadas con motivo del 9 de octubre, las peculiaridades de la fiesta y las tradiciones más arraigadas. El lunes 5 de octubre, a partir de las 2:30, Comunitat Valenciana en la Onda, especial 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Colabora Generalitat Valenciana.
23: En el barrio, las cosas buenas corren de boca en boca. ¿Y ya te han contado lo de Milar? Este mes tienen un televisor mini LED Samsung de 55 pulgadas por solo 429 euros, con inteligencia artificial que mejora la imagen y adapta el sonido a cada escena. Por solo 429 euros. Milar, si eres del barrio, ya nos conocemos.
24: En Gandía Milar, en Centro Comercial Plaza Mayor. ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos te preparamos con coche manual o automático. Disponemos de motos de todas las cilindradas, además de camión y tráiler. Destaca en el sector del transporte formándote con el único autobús automático de toda la comarca. Hacemos cursos CAP y de recuperación de puntos y de carnet todos los meses. Amplía tus posibilidades profesionales formándote en mercancías peligrosas. Todo lo que necesitas para conducir está en un solo lugar: Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com.
25: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, cadenas, anillos, incluso piezas de una herencia. Y mientras siguen en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Joyería Sancho te pagamos más por tu oro. Tasación gratuita, sin compromiso y dinero al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje o simplemente tranquilidad. Joyería Sancho, en Sátiva y Alcoy. Porque los que a Sancho fueron, a Sancho volvieron.